0: però ha estat dos anys en el Baleares i havia d'aprofitar el poder jugar a primera de red.
1: Sí, al final jo venia de la cultura leonesa, de primera red, i és veritat que vaig venir aquí amb tota la bona intenció del món, vaig intentar ajudar al màxim a aconseguir ser gens, però evidentment després de dos anys m'he desgastat en el màxim i crec que torno a una categoria on crec que m'ho meresc i així ha estat, he hagut d'aprofitar l'oportunitat i mirar per jo i l'egoista.
0: Hauria pogut canviar tot, no?, amb l'accent del Baleares i no va ser així. Però va estar molt a prop i a més, me va quedar l'atenció que vas jugar de lateral a l'esquerra. Tot això ha tingut a veure o no?
1: No ha tingut a veure. La meva polivalència crec que és algo bo per l'equip i per jo mateix. No t'ha de veure. Al final han estat anys on t'ho dic. Més que estat en el màxim, crec que ho he donat tot i encara no ha estat suficient. Crec que, bueno, tu has de dir quedaren per si soles i crec que era el moment de partir, crec que era bo per jo i bueno, no sé si va pel club o no, però bueno, com te dic, he mirat per jo, he de ser egoista i he aprofitat l'oportunitat que m'ho dona el Real Jaén.
0: Pues res, estarem pendents, Jaume, que vagi, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, moltes gràcies.
0: Jaume Pol, que se marcha al Jaén. Está aquí la información deportiva. Casi 39 años ha trabajado Cati Guas en el Real Mallorca. Digo yo que un reconocimiento, una insignia, no sé, algo. Pero Alfonso parece que le da lo mismo. Hasta aquí la información deportiva.
2: Gracias, Paco Muñoz. Mañana volvemos, con más y no sé si también mejor. Lo intentaremos, lo seguiremos intentando, porque ahora llegan las noticias de Baleares con los chicos y chicas de redacción. Y ustedes que disfruten de esta jornada calurosa de San Juan con alerta hasta las 8 de la tarde, pero aún así refrescándose ya saben dónde y de qué manera. Adiós.
3: Onda Cero, tu radio.

0: Bueno, és d'aquestes persones que marquen història i que haurien de tenir un reconeixement com moltes altres, no?, que han sortit.
1: Nosaltres deiem que hi ha persones que fan feina per un club i n'hi ha que el sostenen des de dins, i na Cati és una d'aquestes persones.
0: Molt bé. Quan va ser aquest homenatge que vareu fer? Fa poc, no?
1: El mes de març, quan vàrem fer el sopar de la nostra penya, pues vàrem decidir donar aquest premi a persones que seguissin un poc el talent d'Antoni Calafat, i na Cati va ser una de les primeres reconegudes, juntament amb Nat Don Prats i en Joan Fortesa.
0: Era un altre Mallorca, les coses que envien i què hem de dir d'Antoni, del que... com va representant el Mallorca i com era el tracte personal. Era una altra història diferent a la que vivim avui. Com ho veus, el tema de segona?
1: Bueno, hem estat molt anys de segona. Nosaltres, els que quedam sempre, hi som a segona B, a tercera, i on faci falta. Així és que estarem allà on mos toqui, animant en el Mallorca, intentant seguir aixecar, com tu deies, que mos va deixar Antoni, amb aquesta estela de sempre lleials en els nostres colors, i esperant que venguin temps millors.
0: De l'Igarquet, te'n recordes com a jugador o eres molt jove?
1: En aquí?
0: De Luis García, quan va ser jugador del Mallorca, que el que ara és entrenador.
1: Sí, no era tan jove, sí, sí. Sí, mono jo mono recordant, però ara esperen que tingui una etapa més brillant, perquè la seva sort serà la nostra sort.
0: Molt bé, Lluïsa, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 i 92.7. Desde Hostelería por el Clima, una iniciativa de Codés junto a Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería de España, estamos comprometidos con la descarbonización del sector y la lucha contra el cambio climático. Por ello, estamos decididos a reivindicar y promover el uso de energía renovable, medidas de ahorro de agua y de gestión de desperdicio alimentario, la correcta gestión de los residuos y el fomento de productos de proximidad. Si tienes un bar, restaurante o cafetería, únete a Hostelería por el Clima para fomentar el consumo responsable en el sector y contribuir a impulsar la gestión eficiente del mismo. Súmate a la lucha contra el cambio climático.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 i 92.7.